0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
3: Rubio Producciones presenta los conciertos de las fiestas de San Agustí de Felanich en el Parc de Satorra. El miércoles 26 de agosto, Love of Lesbian. Y en los una banda pionera y un referente. Sus clásicos, sus baladas, sus éxitos. Love of Lesbian el 26 de agosto. Entradas en rubioproducciones.com.
4: ¡Atención! Todo lo que compres en estas rebajas de Hipermueble